Bon dia. Un informe de la plataforma de docents Sant Lluïta avala la viabilitat, diuen, econòmica de les reivindicacions del professorat en vaga indefinida, recordem, des del passat 11 de maig. L'estudi, elaborat a partir dels pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2026, indica que 1.750 milions d'euros podrien ser derivats a l'educació pública. Aseguren que fins i tot, sense una reforma del sistema de finançament autonòmic, la Conselleria d'Educació disposa d'un marge econòmic significatiu que permetria avançar en la reducció de ràtios, la millora de les plantilles, el reforç de l'atenció a la diversitat i la recuperació retributiva dels docents. Els contem també que a València a aquestes hores Comissions Obreres es concentra en front de la seu de Cajamar en una jornada de concentracions simultànies en les principals entitats bancàries del país per a exigir un canvi radical del model organitzatiu actual, la fi de la comercialització forçada de productes, la protecció de la salut mental i el repartiment just dels guanys. I ara a les 12:30, a la localitat de Carlet, a la Ribera Alta, en València, el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, va presentar les noves ajudes a la modernització d'explotacions agràries previstes pel govern valencià. En pàgina de successos, agents de la Policia Nacional han desarticulat a València una organització criminal dedicada al tràfic de drogues i han detingut a 10 persones, 8 homes i 2 dones, com a presumptes autors de delictes de tràfic de drogues i pertinença a organització criminal i blanqueig de capital. L'operació El Policial dona continuïtat a una intervenció que es va dur a terme en maig de 2025, en la qual ja es van aprendre 28 quilos de cocaïna ocults a un vehicle. Adeu. Mitjà de comunicació subvencionada.

0: per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
1: Onda Cero Gandía, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandía.com. Más de uno.

0: Más de uno.
1: Fins el 20 de juny, viu el Marquesa Concerts 2026. El cartell que estaves esperant. Bernia, Colectivo Palamera, O Funquillo, Kiko Veneno, Romantic Timoni, La Perra Blanco, el jardí més emblemàtic de Gandia. Dos concerts gratuïts i entrades des de 10 euros. Aprofita la tarifa reduïda per a joves i pensionistes. Entrades a la plataforma Piva Ticket i abonaments presencials a la Casa de Cultura. Marquesa Concerts. Sent la cultura de prop. Departament de Cultura. Ajuntament de Gandia.

0: 12 y 44 minutos y asomos recuerdo un poco lo de Vuelve a casa, vuelve. Víctor Soler, bienvenido a Onda Cero, ¿cómo estás?
1: Pues siempre es un placer estar en esta casa y en Bona Gent, y siempre pensé si escoltaren tot el que parlem abans d'obrir els micros, crec que l'audiència pujaria.
0: Però es triplicaria, estic completament segur. Bueno, com sempre, ets vèncer un amassijo de protestes sobre temes concrets, i la veritat és que últimament m'has desbordat el mail, o sea que algo està passant ahí que en fi, que has vingut això precisament a aclarir-nos què és el que passa. Són molts temes, anem a tocar-los, o sea que entrem ja sense més dilació en la cosa. Hi ha alguns d'ells tan importants com pugui ser la vivenda. No sé si tens també algo que dir del tema de la vaga de professors. En fi, anem a tocar diversos temes, però centrant-nos en el de Gandia, crec que el de la vivenda és un bon tema per començar.
1: És un bon tema. Jo, Rafa, al final el que faig és traslladar la veu de la Gandia Real a la política útil, que és la que representa el projecte polític que jo encapçale. Fem protesta, fem fiscalització, fem denúncia de les coses que no funcionen bé, però sobretot fem proposta. A mi m'agrada sobretot construir i pues, presentar una alternativa a un model de ciutat que jo crec que està esgotat. Són massa anys d'anuncis, de titulars, de promeses que després no es converteixen en res, i crec que l'assumpte de la vivenda és un cas paradigmàtic. Per a mi és la principal prioritat, la principal ocupació i preocupació, perquè tots els dies em trobo amb gent que té problemes per a poder desenvolupar el seu projecte de vida, que s'ha de fonamentar en tindre un sostre, un llar, una casa, que és el que pues, organitza la intendència d'una vida, no? de fer plans en comú, i en Gandia no es pot accedir a una vivenda.
0: Així ho hem dit alguna vegada, que en una ciutat del tamany ja de Gandia, Grau i Platja, inclusive, que soles n'hi hagi tres o quatre grues de construcció, és com a poc molt preocupant. I a més una d'elles crec que és per restauració, no ni siquiera per construcció. Tres grues en una ciutat de 85.000 habitants és res.
1: Amb una demanda increïble, amb una llista d'espera impressionant, i on en els últims anys del Botànic se van construir la quantitat de zero vivendes de protecció pública. Què estem fent des del Consell del Partit Popular? Pues, avançar plaços i construir vivenda. Tenim ja en marxa una promoció de 71 vivendes amb una inversió de la Generalitat Valenciana de 7 milions d'euros en el sector de Santa Ana. Tenim dos promocions en licitació i una quarta que també estarà en licitació en breu, i en el marc d'esta legislatura podrem completar 231 vivendes de protecció pública en diferents règims, compra, lloguer assequible, però en tot cas de protecció pública, per a que les famílies de Gandia pues, puguen accedir a preus competitius i assequibles a un projecte de vida, que és tindre una vivenda. Però clar, venim de 8 anys del Botànic on se van fer zero, i per tant tenim que accelerar molt el pas per a poder posar-nos en condicions d'equilibrar oferta i demanda. No s'han fet els deures en matèria de vivenda per part del Partit Socialista en Gandia. L'Ajuntament i el seu alcalde porten molt de temps prometent plans, el pla Avant, prometent la transformació de locals comercials en vivendes, prometent la densificació, en aquest cas una modificació del pla general per a fer més vivenda en menys espai, prometent vivendes industrialitzades que mai arriben. És a dir, prometem moltes coses però no fem res. I a mi m'agrada fer, i m'agrada parlar, però sobretot m'agrada fer i m'agrada presentar projectes en concret. Li vas presentar a l'alcalde socialista l'any passat, en agost, un pla de vivenda. Crec que hem d'allunyar el debat de la vivenda de la qüestió partidista, de la confrontació i de la dialèctica política.
0: És una necessitat social, però hauria d'afrontar-la, conseller.
1: Efectivament, i des del mes d'agost de l'any passat estic esperant que puga rebre'm i parlar de tot això, per una xerraeta i poder consensuar temes per a que la ciutat avance. Gandia no s'ha adherit al Pla Vive, en l'últim ple no se va adherir en un solar per obligació legal, però el Pla Vive és la ferramenta que tenim des de la Generalitat Valenciana per a fer el que estem fent en Santa Ana, que són 231 vivendes, i això estem fent a soles, sense col·laboració de l'alcalde socialista Prieto. Jo li vaig dir en un pleno, bueno, en diversos plenos li he dit, si tot això estem fent-ho de manera independent, com a Generalitat, què podríem estar fent si anem de la mà i col·laborarem i farem d'això una qüestió de ciutat, que és lo que, a lo que jo aspire. Ahir mateixa vaig tindre una reunió en la mesa de vivenda del Partit Popular amb tot el sector de la promoció de la construcció de Gandia i de la Safor, amb la presència del secretari autonòmic de vivenda, Sebastián Fernández, on contaven tot això, on actualitzaven totes les mesures que jo he posat damunt de la taula, tant a l'Ajuntament com al sector, i actualitzant aquestes propostes que van en les mesures que ja he dit abans, però sobretot en la necessitat de que se construïsca vivenda en la ciutat de Gandia. No pot ser, ho has dit molt bé, Rafa, que només hi hagin quatre grues, de les quals una és per a restauració i les altres són les vivendes de la Generalitat Valenciana, les que estan fent vivenda en aquesta ciutat. Necessitem aquesta construcció i necessitem que sobretot deixen dedicar recursos a la propaganda i més a la promoció de vivenda i de lloguer. Te dono una dada. En una ciutat de 86.000 habitants, l'únic que ha fet el govern socialista de Gandia és donar, no arriba a 20 ajudes per afavorir el lloguer. 20 ajudes de 86.000 habitants és ridícul. Si veiem la xifra que s'han gastat més en propaganda i en comunicació que en les pròpies ajudes. Per tant, jo crec que hi ha que intentar que aquesta qüestió siga la prioritat de les prioritats i que entre tots, totes les administracions, anem de la mà. Que Prieto i Salvador Gregori, que només es dedica a insultar-me a mi, a la meva parella, l'altre dia en el pleno va dir que si tenia dissonància cognitiva o que tenia que ir al frenopàtic, bueno, este tipus de barbaritats que primer no ajuden al debat públic i segon tampoc tenen res que veure en la gestió pública, perquè demostren, pues, crec que pues, una forma de fer política en la que jo no crec, quan hauríem d'estar parlant de solucions sinó d'este tipus de barbaritats.
2: Una altra cosa, Víctor, molt bona vesprada, benvingut, és també la quantitat de gent que jo parle que estan alquilant habitacions, a 300 i 400 euros.
1: Estem,
2: és increïble el tema on ha arribat.
1: Estem tinguent un problema de precarització dels projectes de vida de Gandia, de la vivenda en Gandia, fins al punt que estem clavant en domicilis on antes vivia una família de 2, 3, 4 persones, 8, 9, 12, s'estan alquilant pisos per a 3, 4 famílies. Les últimes dades que tenim, que no estan actualitzades però el govern no ens les dona, és de fa 2 anys i van detectar que hi havia en Gandia més de 1.300 vivendes on hi havia més de 8 persones empadronades, vivendes de 8, de 9, fins a 16 persones vivint en un piso de 80 metres quadrats. Quan uno trau pit dient que Gandia està incrementant el seu padró, i és cert, en els últims anys hem que ha arribat a incrementar en 10.000 noves persones les empadrones en Gandia, la meva pregunta és si aquesta gent on està vivint, perquè no s'ha fet vivenda nova. Estan clavant-se en pisos en unes condicions absolutament precàries que no són dignes, no només dignes per a aquestes persones, sinó per a la comunitat o la finca en la que s'instal·len, i donen molts problemes de convivència. Per tant, el control del padró, el rigor i l'ordre a l'hora de saber qui s'empadrona en la nostra ciutat, per a mi i per al govern, que jo estic convençut que anem a tindre el canvi a partir de maig del 27, van a ser una prioritat. Controlar el padró, controlar qui ve a la meva ciutat i demanar documentació real i no fictícia. Ja hem trobat diverses trames que ha desarticulat la Policia Nacional, perquè a Gandia està vinguent gent i no bona gent, mala gent, de tota la província de València, perquè saben que així és molt més fàcil empadronar-se que en altre municipi.
2: Tema important que ja ha desenvolupat Víctor, el tema de la vivienda, que és molt important, considera que és prioritari, no en Gandia, en tota Espanya saben com està el tema, però el que interessa i preocupa és on estem, que és Gandia. Instal·lacions esportives, estàvem comentant tu i jo abans.
0: Ja m'estranyava
2: a mi. Està dins del menú.
0: Sí, de la vivenda. No?
2: I Marta també m'ha dit que...
0: Van a viure tots en els vestits.
2: No, però les instal·lacions esportives, quan n'hi ha un 85.000, el deport és salut.
1: És salut.
2: I ja te lo digo a ti.
1: És salut i és salut.
2: Ara que tienes arregladito el tema del grau, tienes que acercarte allí y no ir a otro sitio que está a la derecha. Mira que lo quiero, ¿eh? ¿Cómo lo cuido?
1: Ahí le compre el argumento y
2: sí.
1: Porque la salud y el hábitos de vida saludable al final, per a l'administració el que li fan és que no tinguin que fer tant ús de la sanitat pública, perquè, òbviament, al final l'esport és vida.
2: Està poc saturada, que m'ho diguin a mi i a Rafa, no?
1: I la salut és vida. Però és cert que les instal·lacions esportives en la nostra societat s'han oblidat en les últimes legislatures i la prova és que ara estem pagant tota aquesta falta de manteniment, de planificació i d'inversió en els últims anys. Gandia és una ciutat de 86.000 habitants on afortunadament tenim 55 clubs esportius, disciplines esportives diferents, que estan fent una tasca magnífica d'esport base, d'esportistes d'èlit, que inclús en instal·lacions precàries, que qualsevol poblet de 10.000 o 15.000 habitants té millors instal·lacions que la ciutat de Gandia, pues en tot això en contra encara estan triomfant. Posem l'exemple dels camps de futbol de Roig de Corella. Primer se van fer mal, però és que actualment no estan regant-se la gespa artificial perquè no va el rec automàtic, perquè només rega una part.
2: Els vestuaris també.
1: I això fa que el temps útil de la gespa artificial, que pot ser de 10 o 15 anys, pues, siga menor, o que les lesions als nostres xiquets pues, siguin més freqüents perquè no estan en condicions la gespa. Els vestuaris exactament igual. Ara fa calor, però quan feia fred, molts equips de fora de Gandia i de propi de Gandia s'han tingut que canviar fora dels vestuaris perquè no n'hi havia espai, per no parlar de la caldera que no funcionava. Però podem parlar de la qüestió del poliesportiu, de com tenim aquesta instal·lació, que és un poliesportiu dels anys 80 per a la meitat de la població i que tampoc s'ha actualitzat. Podem parlar d'alguns pavellons que necessiten també unes actualitzacions i no s'han fet. Anem a gastar-nos 3 i pico milions d'euros per al Gandia Arena, diners que no posa l'Ajuntament, diners que posa la Generalitat Valenciana per un compromís, en aquest cas de lealtat amb la ciutat, per a un projecte que jo dic que és un capritxo de José Manuel Prieto, crec que és un error i que aquests diners estarien millor invertits en el manteniment de les actuals instal·lacions esportives, perquè este govern té un problema en el manteniment de la ciutat en general, només hi ha que veure com tenim els carrers, però també de les instal·lacions esportives. No tot és inaugurar, no tot és fer coses noves, sinó sobretot és mantindre les instal·lacions que ja tenim, i el manteniment d'esta ciutat no funciona, i no funciona perquè tenim un govern que no prioritza les qüestions bàsiques, i per tant, per a mi i per al projecte que jo represente, la qüestió esportiva, les infraestructures esportives i el projecte que anem a presentar en matèria esportiva va ser molt ambiciós perquè volem impulsar l'esport per als pròxims 20-30 anys en Gandia.
2: Mos falta una ciutat esportiva, Rafa.
1: Pues,
2: la Nucía.
1: Ja parlarem. De fet, la Nucía...
2: I això presentava el PP, me recordo jo, fa molts anys, eh?
1: Sí.
2: Una ciutat esportiva...
1: Si això s'haguera fet, avui estaria ja completant aquesta ciutat esportiva, seríem un referent... Posi un exemple. De Gandia, per exemple, no té un camp de futbol de gespa natural. A nosaltres que ens agrada el futbol. Per què Oliva, en aquest cas en Vilanova, sí que té? I per què té la possibilitat no només de que els clubs de la ciutat puguen jugar en gespa natural, sinó que durant els mesos d'hivern puguen vindre, en aquest cas a la ciutat d'Oliva, equips per a fer els stages esportius en els mesos d'hivern a Oliva i no poden vindre a Gandia, perquè això també és turisme, això també és economia, això genera llocs de treball, i això ho té Oliva, com té dos accessos directes a l'autopista, per al nord, per al sud, com té camp de golf, com té el projecte dels cavalls també, que aporta un turisme d'alt poder adquisitiu.
2: Golf.
1: Tot això ho té
2: golf,
1: Oliva,
2: també.
1: I ho té Oliva...
0: I els cavalls no te pots imaginar
1: és que perquè ha hagut una planificació. Jo no vull copiar models, jo vull que Gandia tingui el seu propi model, però la pregunta és: què ha fet Gandia en els últims 11 anys amb les alcaldies de Diana Morant i José Manuel Prieto en matèria turística? Què infraestructures turístiques noves hem aportat a la ciutat? Què hem millorat? Què hem avançat? L'única qüestió que s'ha incorporat al projecte turístic de la ciutat és l'Auditori Baladre, que va deixar en marxa el govern del Partit Popular. I el tenen abandonat només perquè és del Partit Popular, quan ahir deuen d'estar fent-se congressos, activitats i events durant tot l'any, perquè la idea era que fos un motor econòmic per a la platja de Gandia, però no el gasten, perquè el va fer el PP i perquè simplement no saben gestionar.
0: Bueno, fa poc diguem que vas presentar en societat la campanya ja 2026, no? Vas sentir arropat?
1: Moltíssim, però sobretot m'he sentit arropat. Jo ja porto alguns anys en este nou ofici de la política, que per a mi és una vocació absoluta treballar per la meva ciutat.
0: Però
1: i he de dir...
0: l'únic que és de carrera.
1: Sí, a més per formació tinc diplomatura en gestió i administració pública i la llicenciatura en polítiques, és a dir, jo sempre tinc molt clar que la millor forma de servir és formant-se i intentant pues, donar totes les hores de la meva vida al servei públic. És l'única manera, crec, que de ser leal, en este cas, amb la política, que per a mi és una activitat i una vocació molt noble, que és de treballar per als demés. Però te diria, Rafa, que porto molts anys i el carinyo, l'estima, l'empatia que jo estic notant en l'últim temps, en els últims mesos en el carrer, jo no l'havia notada mai. Crec que hi ha un moment de pulsió de canvi, crec que la ciutadania està valorant el treball que estem fent com a oposició, crec que està donant-se compte de que aquesta ciutat necessita un canvi per a impulsar Gandia al futur, que saben que la fórmula del socialisme està ja esgotada, que no dona més de sí, que més enllà de perfils que poden resultar de molta bonomia o que, en fi, que valoren qüestions personals, saben que no tenen capacitat per a tindre la envergadura d'una ciutat i la potència d'una ciutat com Gandia, i tot això jo ho note. I a la pregunta que tu dies de si en el esmorzar que van fer un esmorzar de la ciutat per a 400, van fer per a un centenar i van quadriplicar la xifra d'assistents. Volien fer-ho el dissabte, que quedava un any en este cas per a les pròximes eleccions municipals i autonòmiques, i em va sentir molt ben arropat de molta gent, òbviament afiliats del Partit Popular, però vaig veure moltíssima gent que no és del Partit Popular, és més, gent que sé que són votants del Partit Socialista, perquè ho sé i m'ho han dit alguns, i estaven allí recolzant el meu projecte, perquè això no va de sigles, va de persones i va de projecte. I és un poc les credencials en les que jo vaig a presentar-me, que no només vull un projecte del Partit Popular, que jo vull un projecte per a tots, perquè saps que una de les meues crítiques, perquè considere que una ciutat no pot construir-se contra ningú, és que Gandia té que ser per a tots. Jo estic fart de veure com l'Ajuntament de Gandia només se fan funcionaris els que tenen carnet del Partit Socialista, només s'entren a treballar els que tenen carnet del Partit Socialista, o els fills, o els nets, o els nebots de coneguts del Partit Socialista. Així no es construeix una ciutat. Gandia té que tindre oportunitats per a tots, independentment de la seva adscripció política, religiosa, personal, i això no està passant en Gandia. Jo vull que una Gandia on tots progressem, i no només és que coneixen o a l'alcalde o al regidor de turno del PSOE.
0: Diguem que es pot dir d'alguna manera que les espases ja estan en alt. Una altra vegada és un any, i serà un any en tot el que està passant a nivell nacional, serà un any, trobo, que prou convuls, cosa que no mos agrada sobretot de cara a la població, civil, que dic jo, però és el que hi ha, com veus l'any?
1: Pues va ser un any intens, però jo vaig estar centrat en la proposta que vaig a presentar per a Gandia, i el que vaig a fer sobretot en els pròxims mesos és presentar projectes, i projectes molt clars, on podré explicar com se va financiar, quin va ser els plaços d'execució i quin interès aporta aquest projecte per a la ciutat de Gandia. En qüestions perquè per a mi van a ser nuclears, importantíssimes. Vivenda, tenim un pla de vivenda amb més de 20 propostes que podem posar en marxa demà mateix, tant des de l'oposició, si el govern les accepta, com quan sigui en govern. En matèria de seguretat ciutadana, tenim que retornar la seguretat als nostres carrers. La gent de Gandia té que tornar-se a sentir segura en els seus barris. Això no està passant a dia d'avui. Anem a incrementar la presència policial local en Gandia, anem a recuperar la unitat motoritzada de la policia local, vaig a tornar a obrir tots els retens de la policia local de Gandia que ha tancat l'alcalde socialista, i vaig a tornar a posar el filtre en el padró per a saber qui s'empadrona a la meva ciutat. Una de les principals obligacions que ha de tindre un alcalde és controlar la seva ciutat, tindre rigor, tindre ordre i donar seguretat als seus carrers. I el padró és una ferramenta fonamental per a tot això. I després, en matèria de serveis bàsics, jo és que me sap mal dir-ho, de veritat, perquè per a mi Gandia és el més gran que n'hi ha, però els carrers de Gandia estan bruts. En molts carrers fan olor. Els contenidors estan per a canviar. I estem pagant impostos de rics per a tindre serveis de pobres. Estem pagant l'IBI més car de tota Espanya, de ciutats de més de 50.000 habitants. I aquestes qüestions en una ciutat que viu de la imatge, que és una ciutat de serveis, que és turística, que és comercial, que és capital administrativa, fa molt. Per tant, hi ha que també presentar propostes en matèria de serveis bàsics. I després promoció econòmica, increment del sòl industrial, comerç, turisme, apostar per els nostres sectors productius, sobretot per a generar ocupació i ocupació, treball de qualitat per als nostres joves. tot això és en el que jo vaig estar ocupat en els pròxims mesos, i sí, van a ser mesos molt intensos. A mi no m'agrada dir que estem en campanya, perquè al final el treball que té un polític és presentar el model de ciutat que tinc, que té. Jo tinc un model de ciutat i la gent tindrà que valorar si al final està còmode en una ciutat que pareix que no avança perquè no té cap nova infraestructura, perquè els carrers no estan nets, perquè la ciutat no guanya cap infraestructura nova, o aposta per un canvi en positiu, tranquil, moderat, un canvi per a tots i on tots hi serem guanyant.
0: I no t'oblides de l'esport, tot i dos apòlores...
2: Home, de ja he dit abans, sí, sí. Me falta algo en tot el que ha plantejat ja Víctor, que està molt bé.
0: Això és pitjor que un xicle en el món.
2: Ara va, ara va la meua. Faltava més que no aplicara jo la ironia i el sentit de l'humor. Les propostes sensacionals, però li falta una, ja que té amistat amb la Generalitat. Carregar-se a Peter Lynn. I el pues mira,
1: si jo tingués si jo tinguera capacitat i competència per a carregar-me-lo, me'l carregava.
2: Veus com n'hi ha,
1: perquè és el pitjor que ens ha passat en la història
2: de gestions,
1: recent del València.
2: És un clamor.
1: Efectivament.
2: Bromes a part.
1: Bromes no. A mi és un tema que me preocupa i el que ens fa... Ara ja estem salvats, però bueno, és que totes
2: tots
1: les temporades estem...
2: Estem ahí, Ivan, jo, mal de lo patint. Mismo. La vida sigue igual.
1: Però bueno, enguany estem contents perquè per lo menos el Gandia ha aconseguit cantar l'Aliron.
2: En això coincidim.
1: Hem sigut campions i tenim bons esportistes en la nostra ciutat. I el projecte esportiu del Partit Popular crec que va ser un projecte esportiu que quan el presentem va agradar moltíssim. Jo ja estic donant la segona i la tercera ronda de visita a clubs, de reunions en clubs, són 55,
2: sí,
1: són
2: correcte.
1: Molts. I tinc claríssim el que la meva ciutat necessita en matèria d'esports, perquè m'ho han fet arribar i ho he vist amb els propis ulls.
2: Molt bé. Si fa falta algun vot, bueno, pues, papi Terrin, jo estic al teu costat.
0: Pues nada, valor al toro i...
2: I canya al mono, que diu un entrenador. Diu canya al mono.
0: Hasta que parta la cadena. Bueno, ara en serio, Víctor, crec que han quedat molt clares les teues reivindicacions. Molta sort i a fer feina, que no queda altra.
1: Pues l'únic que s'ha de fer és treballar, com l'altre dia vas dir, treballar com un burro, que és el que ha vist en casa i és l'única manera de aconseguir coses en la vida, en salut i en treball i en un poc de sort també.
2: Lo important és que ja ha començat la pretemporada, perquè ja està en la pretemporada.
0: Sí, sí,
2: ja, la temporada ja serà...
0: I tant.
2: I tant. Ja Champions arribarà, què és, en maio del 2027?
1: 23 de maig del 2027 comença el Camp Nou.
2: O sigui, que ja està fent la pretemporada, que és important perquè no tinga lesions d'esquiotibials. Punto pelota?
0: Punto pelota.
2: Víctor, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, bon dia.
3: De uno. Precios imbatibles en Rapimueble. No hay quien dé más por menos. Conjunto canapé más colchón doble, 329 euros. Dormitorio de matrimonio, 369 euros. Dormitorio juvenil, 399 euros. Más ahorro y más barato, solo en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
4: En la calle Formentera número 3 de la playa de Gandía nos vas a encontrar. Somos Tasca Manduca. Te ofrecemos un sitio acogedor, fresquito, con un excelente trato y a un precio competitivo. Los arroces y platos tradicionales de la cocina valenciana son nuestra especialidad. Tasca Manduca posee además una amplia carta sin gluten y está abierto todo el año. Tasca Manduca. Teléfono de reservas 96-284-0837.
5: Diseña tu propio futuro. La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alcoy te dará los conocimientos y herramientas para hacer del diseño tu profesión. Te ofrecemos los estudios de grados y ciclos en gráfico, moda, interiorismo, ilustración, producto, fotografía y animación. Puedes inscribirte online a las pruebas de acceso. Más información a easdalcoy.es.
6: En Paco Martí, rodamos contigo. Somos distribuidor oficial de Zontes, Boge y Kawasaki. ¿Quieres una moto que respete el medio ambiente? ¿Necesitas financiación a medida para estrenar ya? Lo tienes. En Paco Martí te damos todas las facilidades. Paco Martí, venta de recambios y el mejor taller mecánico para que tu moto esté siempre a punto. Descubre toda la gama Boge en Paco Martí. Que no te líen. El único taller oficial de fábrica para Zontes, Boge y Kawasaki. Estamos en Gandía, en calle Ferrocarril de Alcoy 78. Paco Martí.
7: Si eres amante de la cocina tradicional, de un buen puchero y de todo tipo de arroces, caldosos, melosos, arroz en fesol sin apps y al horno, te aconsejamos el restaurante Casa Rosario del Grau de Gandía. Estamos en la calle La Verche 14 y nuestro teléfono de reservas es el 96-284-0111.
8: ¿Buscas casa? ¿O quieres vender o alquilar sin complicaciones? Te asesoramos para que saques el máximo partido a tu vivienda, acompañándote en todo el proceso.
9: De costas y más.
8: Mejor hipoteca, seguros a medida y planes para tu futuro. ¿Gerencias? También estamos contigo. Ven a conocernos a Avenida del Mar 29, Belreguard.
9: De costas y más. Tu historia empieza aquí.
10: Tus juegos de azar y tus décimos para el sorteo extraordinario de vacaciones ya los tienes disponibles en la Administración de Loterías número 4 de Gandía. Estamos en la Avenida Marqués de Campo 2, frente al Colegio Escuela Espías. Contacta con nosotros llamando o por WhatsApp al 682-856-412. Empieza el verano con 20 millones de ilusiones con la Administración de Loterías número 4 de Gandía.
11: Fins el 20 de juny, viu el Marquesa Concerts 2026. El cartell que estaves esperant. Bèrnia, Colectivo Palamera, O Funquillo, Kiko Veneno, Romantic Timoni, La Perra Blanco. El jardí més emblemàtic de Gandia. Dos concerts gratuïts i entrades des de 10 euros. Aprofita la tarifa reduïda per a joves i pensionistes. Entrades a la plataforma Piva Ticket i abonaments presencials a la Casa de Cultura. Marquesa Concerts. Sent la cultura de prop. Departament de Cultura. Ajuntament de Gandia.

0: Bueno, una y cuarto y continuamos en nuestro viaje por la Safor Medina. Hoy hemos hecho una parada y fonda especial en Gandía con todas las declaraciones que nos ha hecho Víctor Soler. Bien, os recordamos también que el viernes será el alcalde de Gandía quien estará con nosotros aquí en Onda Cero. Y siguiendo en clave política, aunque con otro talante, tenemos a nuestra querida Alicia Izquierdo. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás?
1: Molt bé, Rafa, com estem?
0: Pues bé, desaprofitats, com sempre.
1: Pues sí, és de veres.
0: Bueno, ja saps que sempre li he tingut un carinyo especial al castell de Bairén. De fet, em vaig declarar ahir, ja que no vaig poder fer la boda perquè les dones volien volien matar-me i no me van deixar, pues per lo menos vaig fer la demanà, i en el puesto en el que ho vam fer, gràcies sempre, es veia molt bé, molt ben il·luminat, i va estar molt bonic. I es veia, per supost, el castell de Bairén. El castell de Bairén que està portant-nos bones notícies i sorpreses, no? Dis-me una cosa, me fan els ulls xiribites o que a vegades que el mira el veig més gran?
1: Mira, això ho explicava passant? Jo ahir mateix explicava als mitjans de comunicació aquesta sensació que tenia molta gent a la ciutat de Gandia, que era que semblava que el castell estava creixent, no? Però realment, bé, vaig a contar-te la veritat, el misteri d'aquest creixement. No és que nosaltres estiguem alçant el castell de Bairén, sinó que estem baixant el nivell de terra on s'havia acumulat la terra, les runes i la vegetació. Per això ara veiem que el castell és més alt, perquè realment el que hem fet ha sigut descobrir-lo i llevar-li pues, el runar i la vegetació que tapava els seus murs. Però no és que estiguem alçant-lo cap a dalt. Però és evident que si tens la sensació de que el castell està creixent, és una bona sensació.
0: Sí, perquè a més, degué de ser gran i bonic, eh? O sea, quan el van fer, i a més és que és una de les coses més representatives que tenim de lo que és Gandia i de lo que és la Safor. En fi, a veure, què és lo que... Heu trobat alguna cosa a nivell arqueològic? Heu trobat alguna ceràmica, algun arma, alguna fletxa, algun... Algo?
1: Han trobat moltes coses, han trobat hasta restes.
0: Ho dic perquè sé que fa temps humanes que esteu pegant-li, per això te'n pregunto.
1: Sí.
0: No hi ha...
1: Sí. No, vam començar les excavacions

0: la barbacana. Són dos parauletes que de vegades explica la gent perquè igual no coneixen. L'albacar és com si digueres pròpiament el castell. Quan tu veus la muralleta del castell, en la porta això és l'albacar, el que és la part de dins del castell. I la barbacana és com una mena de muralla exterior que el que fa és la que genera el pas de ronda. Tot el món sap el que és el pas de ronda, no? És com una mena de passeiget que n'hi ha entre dos muralles. És una mena de doble protecció. El castell de Bairen té eixa doble protecció. Aleshores van començar a fer aquestes excavacions interiors, van trobar el que seria l'antiga ermita. Ahí és l'ermita dels Sants Joans. Això ho conté també Rafa sempre com a curiositat, perquè la gent diu l'ermita de Sant Joan. I no és de Sant Joan en singular, és dels Sants Joans, perquè és Sant Joan Baptista i Sant Joan Evangelista. Tenen justament l'advocació als dos Joans. Sabeu que també molta gent li diu les curves de Sant Joan, quan passa per allà baix el castell de Bairen.
1: I ahí ve les famoses curves de Sant Joan.
0: Ahí ve el nom de les curves de Sant Joan, ve justament de l'advocació de l'ermita, que va haver allà dalt també.
1: Un tros de vuelo i no sabia d'on venia. I no se m'havia ocorregut mai preguntar-ho. Pues mira, mira per on, que guai.
0: I aleshores ara el que estàvem fent en esta tercera fase, que és la que hem acabat ara mateixa, ha sigut eixa torre, una torre circular que vegem allí dins, i és que va ser la primera construcció andalusí en el cim de la muntanya. Realment eixa torre circular, que es pot veure en les imatges, va ser la primera de les construccions. Abans que es fera el castell de Bairen, en el segle IX, en l'època del califat de Còrdoba, és quan es va construir aquesta torre. Tenia tres plantes i una terrasseta a la zona de dalt. Això ja va caure, és més baixeta, i posteriorment ja es va fer el que t'he dit, l'albacar en el segle XIX i la barbacana en el segle XI. I això és el que pràcticament ha acabat, i ahir hem trobat moltíssimes coses. Si vols, ara te les vaig contant.
1: Bé, i una cosa que m'ha cridat també l'atenció és que estos ja tiraven de dieta mediterrània.
0: Això és el que anava a contar-te. Allí dins de la torre esta que te comente del segle XIX, d'esta torre andalusí, sí, quan l'hem excavat el seu interior, hem trobat per un costat un munt de... Hem trobat dos vaixelles ceràmiques molt importants del segle XI, una de València i una de Dènia, alguna peça ceràmica que s'està estudiant ara i d'entrada pareix que siguen peces del nord d'Àfrica. I després també el que hem trobat són restes que podria ser segurament l'alimentació que ells tenien. Restes de gallina, d'ovella, de vaca i també llavors. Llavors, pues mira, llavors de figues, de bresquilles, de garrofes, bastants coses curioses. I el més curiós de tot és que hem trobat dos llavors de mill perlat. El mill és el mijo, la gent igual ho coneix, el tema del mijo, que és una llavor realment que no havia estat introduïda en la península ibèrica fins al segle XI. Per tant, seria de les primeres llavors que es troben d'esta varietat de mill en la península ibèrica, i ne tenim allà una mostra també en el castell de Bairen. Tot això saps que quan s'excava s'envia als laboratoris, allí s'investiga de què són cadascuna, l'antiguetat, etc. I clar, han sigut tan xules les coses que hem trobat i tan curioses, pues que ara les tenim en el Museu Arqueològic, les estem restaurant, i en un principi esperem que a final d'any podem fer una exposició de tot el material que ha eixit del castell de Bairen, que pensant serà superatractiva i molt xula, i que la gent jo crec que tindrà gust de poder visitar-la.
1: Bé, en quant a les visites al castell de Bairen, com estan? Té salut, eixa activitat?
0: Sí, t'apunta moltíssima gent a les visites al castell de Bairen. Jo sempre li dic a la gent que és superfàcil, les visites guiades valen 2 euros, la reduïda 1 euro, és a dir, xiquets i persones jubilades o en carnet de pensionista és 1 euro, és a dir, cobrem un preu simbòlic, Rafa, perquè la gent no reservi i després no vinga, i que per lo menos ja que poses 1 euro o 2, pues te comprometes a vindre. Però ara, que d'ací unes setmanetes traurem la campanya de l'estiu arqueològic, i recorde a tot el món que des de la primera setmana de juliol fins a la primera quinzena de setembre, és a dir, 2 mesos i mig, tenim totes les visites al patrimoni de la ciutat gratuïtes, visites guiades gratuïtes. Encara no recordo els dies, però més avant estic segura que me telefonaràs i podem donar la notícia dels dies i les hores. Ara, com fa molta calor, a l'estiu les visites al castell ja les passem per la vesprada. Allà a les 7 de la vesprada, com el dia llarga, i és un plaer pujar al Parpalló i al castell de Bairen per la vesprada i gaudir pues, això de com cau el sol i com comença a refrescar si el vent ja se gira de llevant. Així que jo crec que la gent, si té el gust, ja t'he dit, a través de la pàgina Visit Gandia pot reservar la visita guiada, i si volen tenir un poquet de paciència, t'esperen, i en qüestió d'un mes tenim 2 mesos i mig tot el patrimoni de la ciutat gratuït i obert al públic.
1: Una té una denominació molt concreta, no? Parc arqueològic del castell.
0: Sí, perquè no és només el castell, és tot

0: a la muntanya, perquè tu realment des que comences a caminar des de baix ja vas trobar molt cases que estaven annexes a la muralla, de l'antiga entrada de la Barbacana. Aleshores està protegit tot l'entorn, realment. Per això diguem parc arqueològic del castell de Baiden.
1: I que continua seguint aixina, perquè la veritat és que és una de les nostres edificacions més volgudes i principals, vaja. I menys mal que us ho vau agarrar per davant, perquè si no, al final haguera estat tan deteriorat que probablement no haguera valgut la pena restaurar-lo, com ja va passar, si no recorde mal, fa molts anys, que no volia...
0: Fa molts anys va haver una escola-taller que sí que va fer una sèrie d'actuacions que gràcies a elles també es va mantenir prou la infraestructura pel que és l'Albacar. Però en la sèrie d'altres infraestructures del voltant no se va intervindre en aquell moment i és de veres que algunes van acabar caient, alguna torre que n'hi havia més alta, altres zones. I ara, sobretot, el que ens hem dedicat els diners és això, a consolidar i rehabilitar el que són les infraestructures del castell. Quan això ja ha estat, podríem dir-ne que ja no cau, ara ja és quan comencem una altra vegada a excavar.
1: Molt bé. Bueno, Alicia, pues enhorabona, que continuï aixina i a veure si continuem fent descobriments d'estos tan interessants que ens donen una miqueta de llum de com es vivia en aquesta època i en aquest castell que pràcticament va pertanyer als dos bandos, no?
0: Bueno, este castell és que és molt antic, ja t'he dit que el final és del segle XI. Molta gent parla de Jaume I, bueno, Jaume I va arribar 200 anys després, el castell ja estava construït. És més, és que molta gent pensa que el va construir Jaume I, bueno, la gent també de vegades pensa coses rares. Penseu que Jaume I, en el llibre dels fets, quan arriba a la vall de la Safor i arriba a Gandia, ja parla del castell de Baiden i deia que era un castell de pedra forta, és a dir, que estava construït sobre roca. No sé si diu pedra forta o roca forta, ara se m'ha anat allà el concepte exacte, però ell ja parlava d'aquest castell com un castell important que es va trobar quan va arribar a la ciutat de Gandia, i d'ahí ell dona les terres als habitants del castell, i és quan el castell baixen a la vall de Gandia, a la Marjal, a la zona de Gandia, i construeixen la vila de Gandia, és a dir, que el castell són els orígens de la nostra ciutat.
1: Una proposta molt ingeniosa, no?, de dir, per crear-me enemics... Es dona sí. Això, que facin faena i es converteix en amics.
0: És que no totes les conquestes ha sigut a través de batalles. N'hi ha moltes que són de rendicions.
1: Exacte.
0: És a dir, així no va haver, ahí no va haver batalla, va haver rendició, hi va haver conquesta directa i ja està. És a dir, ja està així.
1: Molt bé. Alicia, seguim en contacte.
0: Molt bé,
1: sé que tens més cosetes entre mans.
0: Vale. Sí, el divendres saps que tenim el congrés de l'ALE, de l'Aliança Lliure Europea a Gandia, més de 120 europarlamentaris en els que estem compromís, allí també integrats, venen a estar 3 dies a la ciutat i tenim un munt de coses i d'activitat política, en un lema que diu Unim-nos per la pau. Jo com sé que tu eres pacifista, aquest lema t'agrada. Mm. Així que el divendres a les 7 tenim un gran acte a la plaça de l'Escola Pia, convida tot el món que vulgui vindre a estar allí present i conèixer de prop les polítiques que portem compromís a l'Europarlament i conèixer-nos un poc més de prop.
1: Sóc pacifista perquè tinc la paciència de Job, perquè de vegades ausentes de la meva vida, que m'agradaria estrenar-me.
0: És important que seguim reivindicant la resolució de conflictes a través de la paraula i del diàleg. Així no va ser com es va conformar Europa. Els orígens d'Europa és un pacte de pau. Recordem-nos sempre que es va crear per això i hem de continuar sent així.
1: Així no serà. Una abraçada, Alicia.
0: Un bé, Rafa. Adéu. Adéu.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: L'assassinat masclista de les últimes hores a Callosa de Segura es confirma com això, com un assassinat masclista. L'agressor ha confessat el crim a la Guàrdia Civil i el cos de la víctima, Patricia, afronta ja l'autòpsia. Avui dimecres és el segon dels tres dies de dol oficial al municipi. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Carlos Mazón tindrà accés a tota la investigació de la Dana. Li ha concedit l'audiència de València contradient així la jutgessa i pendents, com no, de la vaga educativa indefinida a la qual sumem avui aturades a l'educació concertada. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Així que amb el seu treball també comencem.

0: Las cifras de 2026 son estremecedoras. Cuatro mujeres han muerto a manos de sus parejas y exparejas, junto a dos de sus hijos y una niña de 3 años víctima de la violencia vicaria. Tres de esas muertes se han registrado en la provincia de Castelló, mientras que las cuatro restantes han ocurrido en la comarca alicantina de la Vega Baja desde marzo. Manuel Pineda, subdelegado del Gobierno en Alicante.
1: Son cifras insoportables, que nos interpelan como sociedad y que nos obligan a seguir actuando con firmeza y unidad. La violencia de género es una cuestión de Estado.
0: Mientras continúa la investigación del crimen de Callosa de Segura, localidad que se encuentra de luto a la espera de la autopsia que previsiblemente va a confirmar que Patricia fue estrangulada tras una discusión. El detenido, también de 48 años, que se entregó y confesó el crimen, tenía denuncias previas de exparejas.
2: La Audiencia de València permet des d'avui la personació de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, a la investigació judicial de la Dana. Els magistrats estimen així el seu recurs d'apel·lació contra la jutgessa instructora que havia denegat ja eixa personació en diverses ocasions anteriors. Diu l'Audiència ara que s'han acordat diligències que podrien permetre una inculpació futura de Mazón i que, per tant, ell ha de tindre l'oportunitat de conèixer tots els detalls de la investigació. De fet, l'advocat de Carlos Mazón anuncia que estudiarà impugnar aquelles diligències, totes aquelles diligències que diu hagin excedit els límits propis de la instrucció i hagin vulnerat drets del seu representant, drets de Carlos Mazón. Es compleixen, mentrestant, 18 dies de la vaga educativa indefinida i les negociacions continuen encallades. Els sindicats CESIF i ANPE sí estan treballant amb conselleria, però les TPD, Comissions Obreres i UGT, que conformen la majoria sindical, no estan acudint perquè entenen que només es busca ara mateix dilatar la negociació. Des del CESIF demanen sensatesa i responsabilitat, Núria Moreno, a totes les parts.
3: El portaveu de CESIF d'Educació, José Seco, entén que el seu paper és acudir a eixes meses de treball per a tractar d'arribar a un acord i fa una crida a una negociació que estiga exempta, diu, d'estratègies polítiques.
4: Parece que es de sentido común de que si se trabaja un texto, quiero pensar que mejorado en esas reuniones, se nos proporcionará ya esa redacción final y cada organización decidirá qué opina y a partir de ahí, pues evidentemente, esperemos que se desencalle esto. Hay que pedir responsabilidad por todas las partes.
3: CESIF ha avançat que portarà a la Fiscalia els missatges d'odi en xarxes arran del seu suport a l'acord salarial, a més del fet que en la nit del diumenge no pogueren eixir de la conselleria per les protestes que hi havia al carrer. Rafael Cantó, president de CESIF.
5: Estamos recogiendo documentación. Todo lo que aparece en redes, de las citas personales que se hacen, si hay un delito, la Fiscalia debería perseguirlo de oficio.
3: El sindicat assegura que l'Estat, no sols el Consell, també té competències educatives i ha avançat mobilitzacions a partir de setembre en totes les comunitats autònomes. Exigeix a més un pla nacional d'equiparació salarial perquè tots els docents perceben el mateix sou.
2: Un informe de la plataforma de docents en lluita avala la viabilitat econòmica de les reivindicacions del professorat. L'estudi l'han elaborat a partir dels pressupostos de la Generalitat per enguany i indica que 1.705 milions d'euros sí podrien ser derivats a l'ensenyament públic. Amparo Piqueres.
6: Aseguren que fins i tot sense una reforma del sistema de finançament autonòmic, la Conselleria d'Educació disposa d'un marge econòmic significatiu que permetria avançar en la reducció de ràtios, la millora de les plantilles, el reforç de l'atenció a la diversitat i la recuperació retributiva dels docents. Escoltem a una de les portaveus.
7: Hem identificat tres fonts principals de finançament. La primera és l'increment de 450 milions d'euros que rep Educació en els pressupostos de 2026. La segona són els diners procedents dels descomptes aplicats al personal que ha secundat les jornades de vaga, i la tercera són els fons europeus pressupostats però infraexecutats, és a dir, els recursos que la mateixa conselleria ja ha reconegut que poden mobilitzar-se amb més intensitat en els propers cursos.
6: La Conselleria d'Educació ha qüestionat aquest informe i assegura que les xifres presentades no reflecteixen un finançament real ni disponible. Segons l'administració, gran part dels recursos assenyalats ja estan compromesos per a cobrir pujades salarials, acords retributius i despeses de funcionament dels centres educatius.
2: El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, defensa la gestió que Conselleria està fent de la vaga educativa indefinida. Assegura que Educació està treballant al màxim possible i demana als sindicats que deixen de banda qüestions que, per a Pérez Llorca, són polítiques.
8: Yo pienso que si dejamos al margen cuestiones políticas que algunos intentan aprovechar, se llegará a un entendimiento con bastante naturalidad. Si estamos todos de acuerdo en que tenemos que mejorar la educación, pues yo creo y debo pensar que tiene que ser fácil llegar a un entendimiento. Y por lo tanto, yo abogo a eso, a que nos centremos en lo importante, que dejemos las estrategias políticas o las estrategias electorales sindicales

0: i que ens centrem de veritat en lo important, que és l'educació.
1: Venim parlant molt de l'educació pública, sí, però avui ho fem també de la concertada. El professorat de la concertada ha fet avui el primer de 3 dies d'aturades i ha convocat concentracions per a les pròximes setmanes. Vicente Cabanes és el secretari autonòmic del sindicat FESIE a la comunitat. Vicente, bona vesprada.
2: Hola, bona estada, Ramon.
1: Quina és la situació, Vicente, que travessa a dia d'avui l'educació concertada valenciana? Quina radiografia podem fer?
2: Doncs ara mateix existeix un bloqueig de negociació en la conselleria. Teníem pactats uns temes calendaritzats des del dia 9 de desembre i esta és la data en la que encara no hem aplegat a cap acord. Són uns temes que són prou importants per a la millora de l'ensenyament concertat i de les condicions laborals dels docents i no docents que treballem als centres concertats.
1: Què és el que demaneu concretament, Vicente? Què és el que reivindiqueu?
2: Doncs mira, Ramon, ahir tenim el calendari que t'he dit signat el 9 de desembre, sí, per a encetar negociacions i acabar-les abans d'acabar este curs sobre un acord de jubilació parcial, sobre la millora de les plantilles dels nostres centres, encetant la negociació en els centres que estan més precaritzats, com són educació especial i cicles formatius, i per acabar, en el mes de maig, teníem que haver parlat ja de la millora d'una ordre que establís el pagament delegat a la Comunitat Valenciana, que es va publicar en 2019 i que va multiplicar per 10 les demandes en matèria salarial en la Comunitat Valenciana en els centres concertats.
1: Què vos diu al respecte de tot això, Conselleria d'Educació?
2: Bueno, fins a divendres passat no havíem tingut cap resposta que millorara tot això. Havien tingut 2 o 3 reunions per a parlar de la jubilació parcial en un grup de treball, però que no avançaven res. De plantilles soles ens reunirem una volta per a parlar d'educació especial i vingueren sense cap proposta, però divendres passat ja veiem que portaven una proposta global d'acordar tots els temes que acabem d'esmentar. No donaven resposta a les necessitats que nosaltres entenem que han de donar, però han expressat una miqueta, o sembla que han expressat una miqueta de voluntat. Ens agradaria que això cristal·litzara en més negociacions i en més diàleg per a poder anar avançant i poder abastar acord en aquests temes que són molt importants i així aplegar a l'estiu en això tot tancat i arreglat.
1: El d'avui, com dèiem, Vicente, ha sigut el primer dia d'aturades. Quin balanç feu d'esta primera jornada?
2: Doncs la veritat és que el balanç per a nosaltres és molt positiu. Tenim un seguiment prou important de les aturades en els centres que hem pogut visitar. Estem a l'espera de que es faciliten les dades oficials, però nosaltres estem prou contents del seguiment, ha sigut prou important, i confiem en que els companys i les companyes continuaran seguint o sumar-se més als aturs que venen el dia 10 i el dia 17. El dia 10, a més, estarà acompanyat d'una concentració en la porta d'Hisenda entre les 9 i mitja i les 10 i mitja de la Conselleria d'Hisenda, i el dia 17 hi haurà 2 concentracions. Una pel matí de 9 i mitja a 10 i mitja a la porta de les Corts i una a les 6, de 6 a 7 de la vesprada, que n'hi haurà en cada província en Castelló, Alacant i a València.
1: Doncs n'estarem molt pendents de l'evolució de l'educació concertada valenciana. Estes són, a dia d'avui, les seues reivindicacions. La situació actual ens l'ha contada Vicente Cabanes, és el secretari autonòmic del sindicat FESIE a la comunitat. Gràcies, Vicente, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
2: Moltíssimes gràcies a tu, Ramon, per donar-me el veu. Gràcies.
1: Són ara les 7:30 de la vesprada. Continuen les compareixences a les Corts dels consellers i les conselleres per explicar les seues partides als pressupostos de la Generalitat d'enguany, que eixiran previsiblement aprovats este pròxim estiu amb el vot a favor de PP i Vox. Esta vesprada ha sigut el torn per al vicepresident tercer i conseller de Territori i Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, qui ha destacat les inversions en infraestructures, sobretot a conseqüència de la Dana.
3: I vull traure pit, perquè puc fer-ho, en una execució efectiva del pressupost passat, que torna a garantir un esforç inversor important en esta conselleria, que suposa també una continuïtat a l'esforç que s'ha fet durant la Dana, d'eixe esforç inversor.
1: A l'oposició, Partit Socialista i Compromís han tornat a mostrar la seva oposició total als comptes públics valencians, sobretot diuen per la possible incorporació d'eixe principi de prioritat nacional. L'època de sacrificis a Fort Almussafes ha acabat ja. Així de contundents es mostren avui des de la representació d'UGT a la factoria de la Ribera. El seu portaveu, José Luis Parra, reivindica les polítiques laborals que el sindicat ha exigit a l'empresa, la qual demana ara temps per a estudiar-les.
4: Bueno, desde la UGT de Ford lo tenemos muy claro. La etapa de sacrificios en Amusafe se ha terminado. Lo que queremos es incrementar nuestro poder adquisitivo. Además, queremos la cláusula revisión salarial, no tocar ni un minuto la jornada actual y mejorar la conciliación familiar. La empresa nos ha pedido 2 semanas para hacer números y lo que le hemos dicho claramente es que la plantilla ha cumplido y ahora le toca cumplir a Ford.
1: El Ministeri de Transports ha remès avui a la Generalitat i a l'Ajuntament d'Alacant el conveni conjunt per al futur Parc Central de la capital alacantina. L'alcalde Lluís Barcalà afirma que els tècnics municipals es troben revisant ja ixe esborrany del conveni conjunt.
5: Vamos a volar para hacer una realidad, no solo el Parque Central, sino todo lo que tiene que ver con Variante Torrellano, con el futuro de toda la transformación del sur y del acceso ferroviario. Vamos a volar.
1: A Alacant ens quedem perquè la jutgessa que està investigant les presumptes irregularitats en l'adjudicació d'ixes vivendes de protecció oficial de les naus a la platja de Sant Joan ha admès avui la personació del sindicat CGT amb el Partit Socialista i Ciutadans. Ja són 3 les acusacions personades. Pepe Requena.
6: Así consta en una diligencia de ordenación de la jueza número 5 con fecha de ayer. Al igual que ocurrió con las otras 2 acusaciones populares, la magistrada pidió al sindicato una fianza de 3.000 euros para admitir su personación. El sindicato ha precisado que cuando existen indicios de decisiones arbitrarias, tratos de favor o posibles actuaciones contrarias a derecho en el ámbito de lo público, la respuesta no puede ser el silencio ni la opacidad. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué ocurrió, quién tomó las decisiones y si se produjeron responsabilidades administrativas, políticas o penales. CGT ha añadido que actuará con rigor jurídico, respeto a la presunción de inocencia y máxima firmeza para que la investigación llegue hasta el final.
1: I l'Associació Valenciana d'Agricultors denuncia els primers atacs de flamencs als arrossars de l'Albufera de València just després precisament de la inundació dels camps i la sembra. Encara que aquests animals no es mengen les plantes, sí que xafen el terra, furguen amb el pic i trauen les arrels. Esports en directe amb Eduardo Esteve. Hola, Edu, què tal?
7: Què tal, Ramon? Bona vesprada. Ara mateix i des de les 7 de la vesprada està jugant València Bàsquet el primer partit dels quarts de final de la Lliga ACB al Trotx Arena davant el Bilbao Bàsquet. Estem a falta de 4 minuts per al descans i el resultat és d'empat. Empat a 31 entre València Bàsquet i Bilbao. Pel que fa al València, novetats al mercat. Sergi López, bona vesprada.
8: Què tal? Bona vesprada. Ron Gurley està a Anglaterra per atendre diverses reunions de cara a la planificació de la pròxima temporada amb un nom damunt de la taula, el de Largi Ramazani, el futbolista propietat del Leeds, que ha agradat i molt a Carlos Corberan i que ha sigut titular en pràcticament tots els partits de la segona part de la competició. És un dels objectius de cara a la pròxima temporada en propietat per al València. Va intentar, per tant, Ron Gurley tancar el fitxatge del belga.
7: Gràcies, Sergi. Al Villarreal, jornada carregada de treball per a Íñigo Pérez. Víctor Fran, bona vesprada.
9: Què tal? Bona vesprada. Jornada especialment intensa la que ha tingut en el dia d'avui Íñigo Pérez. Des d'ahir ja nou tècnic del Villarreal després de ser presentat per a les 3 properes temporades. Aquest matí ha estat en la ciutat esportiva coneixent les instal·lacions en les que treballarà com a nou tècnic del conjunt groguet i també s'ha reunit amb Fernando Roig i el director esportiu Miguel Ángel Tena per tal de planificar el projecte de la pròxima temporada i també la pretemporada que aquest estiu disputarà el conjunt groguet.
7: Gràcies, Víctor. L'Elx firma en propietat a Buga Sangaré. Felipe Canals, bona vesprada.
10: Bona vesprada. El Elche ha ejecutado la opción de compra por Buba Sangaré, algo más de 4 millones de euros y le firma en propiedad, procedente de la Roma. Futbolista de 18 años, ilicitano, formado en las categorías inferiores del Levante, que ya ha jugado en la segunda vuelta a las órdenes de Eder Sarabia. Ahora tendrá que ser con un nuevo inquilino en el banquillo del Martínez Valero. Es el segundo fichaje, entre comillas, del Elche, porque el primero fue Gonzalo Villar. También se ejecutó la opción de compra por el Murcia.
7: Gràcies, Felipe. A l'Hèrcules tenim més baixes. David Esteve, bona vesprada.
11: Bona vesprada. Continúan las despedidas en el Hércules y ayer fueron Carlos Mangada y Alberto Retuerta los que anunciaron su adiós y que no van a continuar porque el club no les ofrece la renovación. Finalizan contrato el próximo 30 de junio. Hoy ha sido el turno de Fede Vico y Antonio Aranda. Ninguno de los dos va a seguir en el Hércules 2026-2027. Además, Bolo y Monsalve con contrato en vigor tampoco cuentan.
7: Y recordem, Ramon, que sí. Continua jugant València Bàsquet el primer partit dels quarts de final de la Lliga ACB. El Lissema falta de 2 minuts per al final, va guanyant Bilbao 31 per a València Bàsquet, 33 Bilbao al Roig Arena.
1: Partides de bàsquet que tenim ara mateix en directe al Roig Arena de València, efectivament. Gràcies, Edu.
7: Adeu.
1: I Anem ja amb la informació de l'oratge. Les temperatures han quedat avui molt més frenades. 33 graus a Requena o 32 a Xàtiva, però el termòmetre tornarà a pujar bona cosa. Demà dijous podríem tornar a fregar o inclús a arribar als 40 graus de màxima en les hores centrals del dia. La bona notícia, insisteixen des de l'Agència Estatal de Meteorologia, la bona notícia és que divendres tornaran a baixar les temperatures i sembla que ahir ja sí per a més temps. El vent de cara a aquestes pròximes hores serà fluix i, per cert, no s'esperen precipitacions, sobretot les que hem tingut en la passada matinada a València i la seva àrea metropolitana, on una autèntica tromba d'aigua despertava a molts i a moltes en les últimes hores esta passada matinada. En principi són precipitacions que no tornaran a repetir-se. Així està la Comunitat Valenciana a 3 de juny de 2026. Més informació, més anàlisi, més opinió amb Rafa Latorre i tot el seu equip, que tornen ja per ací per la ràdio amb La Brújula. Una vesprada més ací a Onda Cero. Molt bona vesprada.
12: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
13: ¿Sabes qué es Agenda 365? En agenda365.es tienes la agenda más completa y actualizada a tu disposición. Cartelera de cine, música, teatro, exposiciones.
14: Tú eliges.
13: Agenda Kids, guía de restaurantes, eventos en streaming y momentos inolvidables. Consulta toda la información de la comarca de la Safor a través de nuestro completo buscador o selecciona un lugar para ver su programación completa.
14: Todo
13: a solo un clic de distancia. Entra en agenda365.es y no te pierdas nada.
14: Y no te pierdas nada.
15: Comienza la nueva temporada en EBM Muebles. Dale a tu hogar ese toque especial con sofás, dormitorios, comedores y artículos de decoración que harán brillar cada rincón. EBM Muebles, tu casa, tu estilo, tu mejor elección. Te esperamos en nuestras tiendas de Daimús y Grau de Gandía. EBM Muebles, vive la nueva temporada con estilo y confort.
16: ¿Necesitas vender o comprar oro o joyas al mejor precio del mercado? Trisema Joyeros es la primera compraventa que abrió en Gandía hace 15 años. La seriedad y nuestros clientes satisfechos es nuestra mejor tarjeta de presentación. Fabricamos la joya que usted desee. Pagamos al contado. ¡Compruébelo! Trisema Joyeros. Pasaje Brumel, esquina La Delicada de Gandía.
17: Sin duda, un lugar diferente para tus comidas. En el Paseo Rosa de Svens número 10 del Grau de Gandía se encuentra Pizzería Volare. Te ofrecemos una amplísima carta para celíacos, tanto en pastas como en pizzas al horno de leña. En Pizzería Volare también disponemos de una variada carta de carnes, pescados, pastas, pizzas y postres caseros. Pizzería Volare. Abrimos todos los días. Fácil aparcamiento. Opciones veganas. Paseo Rosa de Svens número 10, Grau de Gandía. Teléfono 96 284 2893.